0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Itàlia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
3: Hello Germany, enjoy the music on Radio Humboldt.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Humboldt.it.